0: Luque 393 de Inca.
1: Ya está aquí, Universidad de Mallorca, donde encontrarás estudios universitarios y másteres oficiales. Cuatro campus, en Inca, Palma, Coidandabasa, Jaime III y online. Formación innovadora, titulaciones oficiales con alta empleabilidad, prácticas en empresas y proyectos sociales. Estudia en ADEMA, ven a descubrir tu vocación y tu futuro. Universidad de Mallorca, tu campus.
2: Doce y media en punto, se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Fosas en Baleares, ley que ha permitido la recuperación de los cuerpos de personas asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo, una lucha que continúa en la búsqueda y recuperación de muchos desaparecidos, recuperar la memoria que está actualmente amenazada por las políticas de Partido Popular y Vox que han derogado la Ley de Memoria Democrática, concebida para eso, para la reparación de lo que pasó en un sentido de justicia y para avanzar con garantías de la no repetición. Saludamos en primer lugar a María Antonia Oliver, que es la presidenta de Memoria de Mallorca. Muy buenos días.
3: Hola, buen día.
2: El 10º aniversario de la Ley de Fosas coincide con la derogación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Tienen hoy motivos para celebrar?
3: Bueno, han de commemorar això, sí, el que s'ha aconseguit amb aquesta llei, i això és molt positiu. Pràcticament totes les forces de la repressió aquí a les Illes Balears estan assumades. I ha estat gràcies a aquesta llei. Vull dir que això s'ha de celebrar, però també és cert que no només ens poden limitar a recuperar les restes de persones assassinades. Cal tenir en compte que també s'ha de recuperar la seva memòria, i no va una cosa sense l'altra. La llei de fosses és complementària a la llei de memòria democràtica. Si se va separar en aquell moment va ser perquè nosaltres, les entitats de memòria, li varen demanar a la ponent que ho fes molt ràpid, perquè la gent gran se mos estava morint i ja preveïm que l'altra llei seria més complexa. Vaja, l'altra llei. Els altres elements que composen la memòria democràtica serien més complexes, no? Mm-hmm. I el que volíem era que dia, de fet, una se va aprovar l'any 2016 i l'altra, el 2018, aposta, no?, perquè era més complexa, perquè hi ha més coses. La memòria no només són les sumacions, hi ha moltes coses més àmplies. Per tant, no entenem. Serà un dia de commemoració, però també serà un dia de condemna en el fet que el govern de les Illes Balears hagi estat capaç de pactar amb un partit de l'extrema dreta per derogar una llei que ningú havia protestat i que l'únic que feia era otorgar drets.
2: Antonia Estarellas defendia en el Parlament que és una derogació que se ha llevado a cabo a nivell democràtic, no? Por supuesto que sí, que és democràtic votar per la derogació de una llei. Lo que passa que no tot lo democràtic nos resulta positiu o resulta beneficiós per a la majoria de la població, i esta llei en particular solo perjudica a quienes queremos esa reparación, esa justicia social, esa garantía de la no repetición de lo que ocurrió. ¿Y quién puede estar en contra de eso? ¿A quién ofende esta ley? ¿A la extrema derecha?
3: Sí, és extrema dreta, clar. És extrema dreta perquè, si tu te fies, si vos fitxau, jo ara no tinc aquí el document, no? Però la llei que ha servit per derogar aquesta llei és una llei que va redactar el Partit Popular de Vox, i si vos llegiu, és lamentable, és una ofensa gravíssima a totes les víctimes, a totes les víctimes, i també és una ofensa gravíssima a tots els demòcrates. I, bueno, jo crec que és una manera, una altra vegada, de voler-nos ficar dins el cap al relat franquista de com van passar les coses. No és molt greu, eh? I que dic, realment aquesta llei no l'havia protestada ningú. La societat mallorquina l'havia acceptada de bon grau, com en societat madura que és, hi ha temes democràtics. Ningú havia dit res en contra, no havia fet mal més que no havia fet més que coses bones. Faltava per desenvolupar moltíssim encara molts aspectes. Jo crec que inclús que s'havia de canviar alguns articles que nosaltres pensàvem que s'havien d'anar molt més enllà. Però no feia mal a ningú. I si el Partit Popular hagués volgut canviar algun article que no estàs d'acord, bueno, nosaltres igual tampoc estaríem d'acord, però ho entendria. Ara, derogar tota una llei, que ningú, excepte un 30% del Parlament, que és l'extrema dreta, ha demanat derogar, me pareix molt fort.
2: El Partido Popular, con Vox, derogaron esta ley, la ley de memoria. El Partido Popular defendía entonces, y todavía defiende, que cumple con la política primordial, así lo dicen, con respecto a la memoria, con el mantenimiento de esta ley de fosas. ¿Cumple el Partido Popular con la política de memoria primordial, así como le llaman ellos, que es la recuperación de los cuerpos de la víctima? ¿Se ha aplicado correctamente la ley de fosas en esta legislatura?
3: No, en absolut. Estan fent les coses d'amagar, si en fan qualcuna, en silenci, sense que hi hagi convocatòries de les comissions.